Ona Bitlles, 107 FM.

Anton, Juan Fortuny. Dziękuję bardzo, dziękuję.

Hi ha coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat

planet de versos amb tu. Sento l'escalf d'una llavor feta d'amor. Gràcies per...

hombre.

Bank, Bank Polski.

no, no, no.

Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch a surfing out there, right outside you, and for a county line. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però sens dubte aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca.

cuando calienta el sol. Cançó de l'estiu 1963. Hermano Rigual.

El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps...

0: Ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va arrasar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sus. Tu seràs mi baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale. Sapore di mare. Che hai sulla pelle.

0: Quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sidex, van publicar La Escova i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons.
0: Si jo tuviera l'escola, quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Eilish, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad.

La felicidad que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la nena prodigi dels anys 60, eh? 1968. Congratulations and celebrations. Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la... una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això, doncs van votar per Espanya. Bé, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Las flechas del amor.

Realment aquell 1968 va ser l'estiu de Karina. Les fletxes de l'amor va arrasar. Cuéntame cómo te ha ido.

1969. Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feia, no? A la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: Quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el pom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

tornem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril del teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. És més, si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que ja ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis del Olmo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol, oh, oh, oh. I parlant de Luis del Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altra, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat. És de lo pitjor que ha fet. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir: bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare.

Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos. Prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara. I basada en fets reals. Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Oh yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Apa!

Cuadro. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu, Te estoy amando locamente.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ona Bitlles.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
2: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu.

La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso. Ramona, te quiero. Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie. Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent. Baby, va, ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les van dur perquè va creure que funcionarien.

Però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest. Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent, som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol abans de dir-se Movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See Em de Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intent to tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: amb l'Albert Malla.
1: Video killed the radio star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Bagels. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips. La MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó. El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu en recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Toma. Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els seus estius. Pavo Real. Papa. Te'n recordaves, oi? Pavo Real. José Luis Rodríguez. El que li deien el Puma.
1: Presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover, chin, chin,
0: chin. Anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. Chin, chin, chin. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

0: l'estaves ballant.
1: El tiquit has de mover i les plumes sacudir, la colita remover, xiu-xiu.
0: Té pillao.
1: Les rodillas doblaràs, los saltitos tocaràs i volaràs.
0: El 1982, Mecano ja era tot un èxit.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després. Sí.

0: Algú va dir... Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és... Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Aquell estiu, Dolce Vita va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

Era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

La Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & the Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta.

No té cap dels ingredients necessaris per ser canció del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. We can go on, pretending day by day. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta, Ni tu ni nadie.

Ni tu ni nadie, o com pudiste hacerme esto a mi. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan. Ay, no le llamo,

una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El Africano. Cançó de l'estiu 85.

potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun. Oye, el bien.

0: ¿Recordas de cantarla una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán tus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien gaviotes va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mirarà, mirarà, mirarà.
0: Victoriana encara no s'ho creuen perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desdire-les.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria en 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era des d'Idelé. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum-ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt. Bala. Bala. Procura ser feliç, Coco. Bala.
1: Cocodril Club.
0: Bala. Almenys intenta-ho, val la pena.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: È una música speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me.
0: Balla.
2: Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. Que avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater.

0: només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.
1: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
2: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espero que continuï.
1: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: I seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: I seguim, nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1, 2, 3, vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre y la Tierra.

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades, i ningú recordava, ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques, i Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla...

0: Realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor de la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva en la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses, Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Escolta, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i irrepetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Altimir i el Carles Oliver i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'Aldo que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres. No? I, com bé deies, arrel d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatre, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure aquest estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha un moment, quants moments molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però i a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies és aquest cançons que podem disfrutar a la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bé, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Perquè hem de tocar sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, de quan fem concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... Hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats perquè ara hem tots els teatres que hem estat en un ple i és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó la gent les canta i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia perquè diuen, hòstia, és que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar El més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren durant més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era l'nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer una compilació del vinil, perquè es diuen del valor de les cançons i tal, no? Però si aneu, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant quina traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, eh? Per sort hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és Nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, eh? Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fi al cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la política.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I tots surten Guim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi ha una carta per a ti"?
1: Sí, Déu meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. Lo bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles.
1: Jonathan Arguelles.
0: Un bon amic.
1: Sí, home, i tant. El Jonathan és un dels convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada lloc, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam mencionar amb aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estida i jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strang.
0: Sí, escolta, mira, el tinc per aquí també, escolta, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir, està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: Que l'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarrista, baixista, és un home, que ara no vaig a descobrir, un home que ha fet dos grans discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure a la banda el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses plegats. Al fi i al cap, la vida tu l'únic que t'emportes són els moments viscuts, no?
0: Uh-huh.
1: I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, de començament de salt, moments de que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va deixar la banda per anar a l'Emili. I moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple que s'ha de mort del Carles, no?
0: Escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el Deprimits, que corria per totes les cançons...

0: D'on va sortir, Pep? Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així al revés, és brutal. Sí, sí. I, està, i vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, sí. Aquí està, Pep? Sí.
1: I tant. El deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc. Abans de fer el primer disc. Hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa i que jo vaig veure tant i ens va explicar que, diu, que quan vaig arribar a casa diu, la clau no volia dir per la porta. És que la culpa no, ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat ens va fer tanta gràcia que vam dir hem de fer una cançó. I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i la qual et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí doncs, va haver-hi un joc, perquè aquestes frases ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc... Doncs,
0: l'anàveu col·locant, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescla, sí.
1: I fins i tot, coses que això no està enregistrat, però ho hem fet, era gravar cançons, interpretar cançons d'altra gent, com per exemple, havíem fet la Stairway to Heaven, amb la lletra del deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Era jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't.
1: Hi ha una cançó que a més, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generada a la baix i la tornem a gravar en un altre disco. I després sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes de saber quina cançó és, però no ho direm.
1: Però és això. Això ho fèiem moltes vegades. O referències de lletres, referències de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un disc anterior.
0: Sí, això ho feia molt. I era brutal.
1: I t'agrada molt jugar amb aquestes coses i, si em permets, ara amb la Sala Fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la Fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Alguna és del Quiranic. Mira, que puc dir és del Quiranic.
0: Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, una cosa que expliquem, que això sí que ho explicaré ara, Nosaltres, com vam fer el videoclip de la situació continua, que vam anar al Carib, a Sant Pere Llengua...
0: Sí, bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar.
0: Ah.
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, yo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, pero la noche es para un largo viaje, pero hay que llegar.
0: Ostres! Llavors,
1: això, la frase aquesta la vam traduir, i això la nit és per fer un viatge llarg.
0: Exacte.
1: Vàries cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareix.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix, no sé, la gent, doncs, apareix, hi ha una cançó que és el viatge llarg, aleshores, doncs, apareixen diferents cançons aquest concepte i gràcies a la Sonia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història, Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar...
1: Perquè se'ns... Perdona, no ho he explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
1: Oh,
0: a veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hòstia, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, i a l'època que jo era molt petit, no havia comprat un, vaig comprar el Sant Carlos Club del Cínic,
0: sí,
1: que vergonya no em fa, un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar aquella època era... Jo recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustang.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil, molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig, i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'en Paul Simon que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt
1: encara
0: bona.
1: Encara molt, 30 anys, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany, el lloc més, no sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya.
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya que estan molt, que són molt turístics.
0: Sí, Aquella,
1: era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà hi ha un lloc màgic que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, sí, tant. Mítica. M'encanta.
1: Tot al mig de les peces d'Estalveig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, més de... més intentar ser molt seriós i rigorós treballant, no? Quan gravem, no?
0: O sigui, lògic, a també, casa, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol, i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc al cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol llevar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: He dormit de cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, clar, però si te l'explico, deixa-la.
0: Bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan, no quan ningú em veu, la gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I amb la persona, hi ha la Ivet, l'Ivet Vila, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí,
1: per els amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu,
0: apa,
1: i per cert, vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més a més, si ningú te'n permets anunciar-ho...
0: I tant, poc, i tant.
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh.
1: Un personatge que es dirà Via Morangel, un rosat que serà el rosat de mitjanit, i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau.
1: I ho tindrem, això ho podrà, la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o en els concerts, i segons en botigues especialitzades també s'hi podrà trobar. Són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el Vic, són del Montsant.
0: I ahir, els conec.
1: Vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home,
0: molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i bé, un concert que hi havia gent, i era un concert de cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre.
0: Uh-huh.
1: I, a més, hi ha imatges, algunes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment,
0: es deu de recordar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs hi havia dues iaies, que l'època, això era l'època del Quinanit,
0: no? Sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs, que amb un lateral de l'espai on hi ha el públic, comencen a caminar i van davant, van avançant, i elles dues eren agafades de bracet i arriben allà on hi ha les valles que separa el backstage del públic. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van apartar la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passi, pobretes.
1: Van entrar... Van anar just a darrere, al costat de l'escenari, a la part de darrere, nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I vin unes escales que pujaven a la part on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales.
0: Hosti.
1: I van pujar al costat del tècnic de monitors.
0: Que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: clar, per darrere hi havia una escala, una petita escala que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre bateria...
0: Sí, sí, en Quim Benítez, sí.
1: És dins de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Oh. Ostria! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh, que fort!
1: Quim, veient que aquelles senyores es podien fer mal, perquè ja estaven enfilades a dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim els va deixar de tocar, va dir sí, i clar, en Carles això, veiem que para la bateria, ens aixirem què collons passa, i trobem el Quim Benítez amb dues iaies allà dalt.
0: Ja s'hi podíeu haver fet cantar algun, Boig per tu, versió... Que bo, no m'estranya.
1: És que va ser una super surrealista, perquè... que normalment si algú vol passar al backstage hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, els
1: bolides. Menys. I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després fins i tot t'agafaran amb certa violència.
0: Sí,
1: no?
0: Clar, sí, sí.
1: Però clar, els seus dues senyores tan grans...
0: Tan grans, els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
1: Sí, sí, va ser una mica molt divertida.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin plat representaria més Sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira? Quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agradava molt la cuina japonesa.
0: Sí.
1: Anàvem molt durant de Barcelona, que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat. I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke, on hi va dominar la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres, ens anava bé, perquè a mi s'havés allà, anàvem allà i ningú ens coneixia, perquè podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores, doncs, allà havíem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entre un fondí estofat, diguem, una cosa rara, que del cuina japonesa, que es diu sukiyaki, no? I feien allà, i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu, i mira, coses molt caldes.
0: Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem, aquest plat ara mateix podria dir això, però també et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrit.
0: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim al COI, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calell, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, Viabrea, i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Ha estat un gran plaer i ho he passat fantàsticament.
0: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Igualment, a reveure.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí ara. Acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està, a veure?
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no? Perquè estaven una mica freds, la cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda doncs algú per aquí que dona
0: voltes. A veure, qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers, amontinaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, però aniré passant.
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet
1: Joan,
0: avui?
1: No ens podem estendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu, vinga, va, a veure.
1: Sí. Doncs... Que tu tens molta curiositat
0: ja
1: i després
0: sé,
1: ja que no
0: saps,
1: tens temps.
0: Ja ho saps doncs com sí. Som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
2: Res. Ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà.
0: Oh.
1: Encara ho estic esperant fa una
0: és
1: mica.
0: De veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre, ja no sé com fa.
0: Mare meva.
2: Bueno,
0: mare
2: ara,
0: meva.
2: Serà l'opció, doncs. Serà... ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ya ho pot veure, ya ho pot veure.
3: Sí, senyor... ya lo podemos ver.
0: Oiga, senyor Barragán. Senyor Barragán,
1: és el limitador, és el limitador.
0: Home, limitador, el senyor Barragán, que per a mi és com si lo fuera. I ja està, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita.
0: Toñita,
1: saluda a los amigos de la ràdio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: Però està dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Tony. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Tony me dio muchos chuches. Estoy
0: madre mía, Toñita.
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: Madre mía, Toñita. Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa.
1: De Guatemala.
0: ¿De Guatemala?
4: De Guatemala. Pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà molt.
0: Por favor,
1: no que podem
0: no es mori mai.
1: Molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que
0: per
1: te
0: favor.
1: Va, que se te va.
5: Que se te va.
0: L'autobús.
5: Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel.
5: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, però bueno, està molt loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Està esperant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona, no funciona.
2: No funciona, no sé per què.
1: Mare meva. Quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Cada dia més i més i més.
0: Esto es muy bestia, Mare meva.
2: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'on poden veure este programa, en sèrio.
0: És que... Sí, i, però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Sí, quanta sí, gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa, ¿dónde lo dan? Saps?
0: Exacte.
2: Està molt bé.
0: Això està molt bé. La xarxa
2: i ara ens poden veure, ara ens poden veure a YouTube en directe en la gravació.
0: En directe. Ah, o sigui, que Déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
2: Sí, sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilete i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: Ha despertat ara.
2: Sí, sí, sí.
0: Ai. Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Hombre, el cubilete,
0: que xulo,
2: claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui,
0: no pareu, eh? No, que...
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí. Amb el David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les celles depilades.
0: Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
0: Com sempre.
6: Que sempre depilar-me en directe.
1: Depilar-te en directe.
0: Ostres!
1: Qui t'ho farà la...
0: Jo lo compro.
6: Com vulguis, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador.
0: Oi, sí.
1: I aleshores et depilem tot a dalt a baix ja.
0: No. Ostres, seria boníssim. Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
0: A un metre?
1: A un metre?
0: Toni, a un metre.
6: A un metre 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: A lo millor m'he connectat jo i he vist un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar,
6: metre.
0: ja ha marxat.
1: Així és, acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
1: avui ja,
0: no
1: ja
0: para.
1: Has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És sí. Que...
6: No
1: m'interessava.
0: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
6: sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot, no, escolta'm...
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: Unes bones panties. Paqui, ja que sí, unes bones panties.
7: Pues sí, unes bones medias i unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Però és que David tiene un poco de peso y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, quedaría muy bien.
7: Sí.
0: Hombre...
1: No, si al final, bueno, si ella és feliç així, pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
7: claro,
0: i tant.
7: Sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco, venga, va, perquè ella somia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare,
0: no.
1: Dues filles, ho ha fet tota la vida.
0: Sí, lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.

0: mettendo.
1: Bravo, bravissimo.
0: No, sonríe, va una risa tía con
1: Daniela. Qué guapa.
2: Muchas gracias, besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
2: Gracias.
1: Maravilla.
0: Un beso, Ani. Ani, aquí siempre. Y qué alegría, tú. Ay, y tan con las puertas.
1: Sí. Broche de oro.
0: Tu rol a las gemelas. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
0: perquè
1: exacte.
0: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar, encendre i apagar totes
1: no
0: porta un rato i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren per
0: elles.
1: Allà, clar que sí. Estan a
0: continua
1: casa seva.
0: Continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
0: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
0: No,
1: i...
0: descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
0: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
0: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, era encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
0: Encara en queda temps.
1: Encara
0: però
1: queda
0: vaja,
1: temps per fer.
0: 5 minuts, Toni,
1: no,
0: 5
1: ja
0: minuts,
1: està.
0: Ja no sé quants aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta.
0: Adéu-siau.
1: I a cuidar-se.
0: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
3: Som una espurna de llum.
4: La Caixa Tonta.
3: Arriba més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som aquella quietud.
5: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
3: Som una font insaciable de felicitat. Aquell plan esperat que...
1: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix.
3: Quan el sol se'n va.
1: Un satèl·lit orbitant. I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a la Caixa Tonta.
3: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'estàs sempre estimant.
1: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
3: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
1: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó, en el que sempre hi passa de tot.
3: És feliç que pensar-te i somiar despert.
1: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
3: Que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
1: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
3: És el que som un per l'altre.
1: Res més.
3: Per l'altre.
1: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrim el nostre llibre d'històries viatjant fins a Vilacromada del Camí, un poble de conte on cada any es fa una trobada molt especial, organitzada per l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes.
0: Sí, però

0: compartir com se senten, despertant la empatia de tothom.
1: Perquè a vegades les aparences enganyen i tothom es mereix una oportunitat, oi?
0: I tant. Bé, expliquem el conte, que de ben segur ens ajudarà a tots plegats a ser una mica millors cada dia. Obriu bé les orelles, que arriba Dracs, Jobs i Bruixes.

0: Vilacromada del Camí era un poblet de conte, amb els seus carrerons ondulats de pedra rogenca i aquelles cases tan blanques, amb les portes i els porticons de mil colors, semblava tocat per la màgia. De les seves fonts embrollava una aigua ben especial que, amb la llum del sol, anava canviant de color, convertint la vila en un preciós arc de Sant Martí. Era el lloc ideal per fer-hi la trobada que organitzava, un cop l'any, l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes, coneguda també com la APCL. Estava tot a punt per rebre els convidats i les convidades i el llegendari Flavio, l'unicorn alat, esperava, majestuós, la seva arribada. De sobte, entrant pel carrer Major, van aparèixer quatre llops enormes caminant a pas ferm en direcció al centre del poble. Al seu pas, els vilatans de Vilacromada tancaven portes i porticons i tot eren corredisses per amagar-se a les seves cases. Encara desconcertats per aquella aparició, el pànic es va apoderar de tot el poble quan, del cel, van començar a baixar dracs de tota mena i també alguna draga que es deixaven caure sobre teulades, places i carrers, fent bategar les ales i aferrant-se ben fort amb les seves ungles. Mentrestant, en Flavio, l'unicorn alat, corria nerviós pels carrers empedrats.
1: Com m'he pogut oblidar d'una cosa tan important? A veure com l'arreglo jo. Ara, tot aquest guirigall.
0: I llavors van arribar elles, les bruixes. I també algun bruixot, empaitant-se les unes a les altres a gran velocitat, enfilades a les seves escombres voladores, enriolades i trapelles, voleiaven per sobre de les teulades presumint de llibertat. Llops, dracs i bruixes es dirigien al mateix indret, a la plaça Major, que, a poc, es van omplint i els van anar reunint a tots i a totes. Feia temps que no es veien, i tot eren crits, udols, esbufecs i rialles, mentre l'unicorn intentava posar-hi ordre. La bruixa de Hansel i Gretel va preguntar:
2: "Diria que falta algú, oi?"
0: I el llop de les set cabretes va afirmar:
3: "I tant! Ja saps que sempre arriben els últims."
0: Va ser dir això i el terra va començar a tremolar. Es podia sentir a cada tremolor. Semblava que la fi del món hagués arribat a Vilacromada del Camí, però no. Només eren alguns gegants i algunes gegantes que s'afegien a la trobada. Flavio va fer un gran sospir i va dir:
1: "Ara sí que ja hi som tothom. Seguiu-me."
0: L'unicorn els va guiar fins a Can Picarol, una masia que hi havia als afores del poble i on conviurien durant un parell de dies. Segur que els vilatans i les vilatanes ho agrairien. S'havia oblidat d'explicar-los quins eren els personatges que ocuparien el poble aquell any i estaven ben espantats. Al cap d'una estona, l'alcaldessa, acompanyada per una comitiva de gent del poble, es va presentar a Can Picarol i va trucar a la porta. Atent, va obrir i els va convidar a passar.
1: "Sigueu benvinguts i benvingudes. Com veieu, hem inaugurat la 13a trobada de personatges de contes i llegendes de l'APCL. I demà, com fem cada any, hi haurà el dinar de germanor a la plaça Major."
0: L'alcaldessa, amb cara de preocupació, va dir: "D'això venim a parlar. Hem hagut d'anul·lar el dinar."
1: "Com? El dinar? Què ha passat? Com és que no es pot fer?"
0: "Que la gent del poble ha vist els personatges que anaven arribant.

0: s'han espantat i, un a un, s'han anat esborrant del dinar. Al final, no ha quedat ningú.
1: No en volem de bruixes aquí! No en volem! Som mala gent!
2: Ni de llops tampoc, que encara es cruspiran algú.
0: Aviam, és que... a qui se li acut convidar tota aquesta patuleia? Potser ens ho hauríeu hagut de consultar abans d'organitzar aquesta trobada. Al voltant de la comitiva i d'en Flavio, l'unicorn alat s'havia anat formant un cercle amb alguns convidats i convidades que escoltaven amb atenció la conversa i s'anaven entristint.
3: Nosaltres també som personatges de conte, igual que els altres a qui convideu cada any.
0: Dona, iguals, iguals no sou.
1: Vosaltres sou dolents.
0: I, molt indignat, el drac de la llegenda de Sant Jordi, que també hi era, va afegir...
4: No hi ha dret. Així és cosa de que escriu els contes. A tots i totes nosaltres sempre ens toca la pitjor part. Quantes princeses i surten fent malifetes, eh? I a mi el que ve és sempre la madre. I matar no està gens bé, eh?
1: Home, vist així...
4: Què seria dels contes sense personatges com nosaltres, eh? A tothom li agraden els contes on surten dracs i dragues, bruixes i bruixots, gegants, gegantes, o llops i lloves.
0: A l'escoltar les paraules del drac, el llop de la caputxeta vermella, de sobte, va saltar i va dir...
1: Lloves? On has vist que hi surtin lloves als contes? Sempre som nosaltres, els llops, els qui ens toca conspir-nos, àvies, nens, nenes, cabretes. Això tampoc és just.
3: És veritat. De bruixots també n'hi surten ben pocs. I nosaltres, les bruixes, sempre som velles, tenim berrugues, som lletges i peludes. És desesperant.
0: La comitiva de vilatans i vilatanes de Vilacromada del Camí se'ls escoltaven amb sorpresa i amb certa empatia. Molt intrigat, un botiguer va exclamar...
2: I tot això? Ja ho heu dit a qui escriu els contes? Segur que si els hi dieu, ho entendran i hi faran alguna cosa.
1: Ui, si ens fa d'anys que ens queixem al nostre sindicat. Ara sembla que ens comencen a fer una mica de cas, però...
5: Però què?
1: Sempre us faran més cas a vosaltres, que sou qui llegiu i expliqueu els seus contes.
0: L'endemà, al final, es va celebrar el dinar de germanor. Van ser menys que altres anys, però molt ben avinguts. Diuen que va ser la trobada més enriquidora de les que s'havien fet fins llavors. Canviarien moltes coses a partir d'aleshores en el món dels contes.
6: Després de tantes aventures, és el moment de fer un viatge molt i molt llunyà. Creuem l'oceà i viatgem enrere en el temps fins a les grans planes de l'oest americà, terra de tribus de nadius, de fletxes, de cavalls i de grans caps indis.
0: Allà, entre tipis i fogueres, hi havia una llei sagrada que tothom respectava per sobre de tot: el valor de la paraula donada. Quan un indi deia que faria una cosa, era més sagrat que qualsevol paper signat. Però la història d'ara ens presenta un personatge ben diferent. Un indi que tenia la mala llet de no complir mai la seva paraula.
6: Un indi trapella que prometia coses. I després, si t'he vist, no me'n recordo. Però en el món de les llegendes, les promeses trencades sempre porten conseqüències. I el nostre protagonista rebrà una lliçó d'aquelles que no s'obliden mai.
0: Prepareu el vostre plomatge i pareu bé l'orella al so dels tambors. Ja arriba l'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els Uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa i he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cérvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria d'aconseguir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I després de viatjar per terres de bruixes, llops, dracs i grans tribus índies, tornem a aterrar a la realitat amb una història que, estic segur, farà que més d'un dels nostres oients s'hi senti ben identificat.
0: I tant! Anem a conèixer la Martina i la Cristina. Són dues germanes bessones que s'assemblen gairebé en tot. A totes dues els encanten els macarrons, el color taronja, els animals i a jugar a futbol. Però tenen una sola diferència, que ho canvia tot. La Cristina fa els deures de seguida per poder anar al parc. I la Martina... Ui, la Martina... La Martina els detesta.
1: De cap de les maneres els vol fer. Cada tarda, mentre la seva germana corre a jugar amb la pilota, la Martina es queda a casa fent rebequeries, plorant o queixant-se. Fins que li toca fer les feines a última hora, quan els nens ja tornen de la plaça.
0: Però un bon dia, els avis els fan un regal d'aquells que fan saltar d'alegria. Una pilota de futbol de reglament. La Martina té tantes ganes d'estrenar-la que s'haurà de plantejar si val més la pena continuar plorant o bé agafar el llapis, concentrar-se i aprendre una lliçó de les que serveixen per a tota la vida.
1: Aconseguirà la Martina acabar a temps i anar a jugar? Descobrim-ho amb l'últim relat d'avui a l'hora del conte. La Martina no vol fer els deures.

0: La Martina i la Cristina són dues germanes bessones. Les dues tenen els mateixos gustos i aficions: menjar macarrons, el color taronja, els animals, jugar a futbol. Només es diferencien en una cosa: la Martina detesta fer els deures. Les dues saben que si fan cada dia aviat les seves tasques, podran anar a jugar al parc que es troba davant de casa. Després de dinar, la Cristina obre la seva motxilla, treu els llibres i les pintures de colors i seu a la seva taula tranquil·lament a fer tots els exercicis, encara que de vegades les matemàtiques li costen una mica. Ella posa la seva obstinació i resol aviat les seves tasques. Sap que d'aquesta manera podrà anar a jugar al parc. Una vegada que acaba els seus deures, se sent contenta i feliç. Ja ha complert per avui, així que tanca els llibres i agafa la seva pilota per anar al parc a gaudir amb els amics. Però amb la Martina la història és totalment diferent. Igual que la seva germana, obre la motxilla i treu els llibres. S'asseu còmodament, però en lloc de començar a fer els deures, la nena comença a jugar i a entretenir-se a la més mínima oportunitat. Li avorreixen els deures. Li ve molt de gust anar al parc, però no vol fer abans les tasques escolars. Els seus pares li recorden cada dia que si no les fa, no sortirà de casa i molt menys anirà al parc. El primer són els deures. La Martina no suporta escoltar això. Ella només vol anar a jugar. Després d'escoltar diverses vegades els advertiments dels seus pares, la petita comença a sentir les rialles i veus dels nens jugant al parc, i la ràbia s'apodera d'ella. En aquell moment, igual que tots els dies, la Martina comença a plorar, a cridar i picar de peus amb totes les seves forces per aconseguir el seu objectiu. Els deures no estan fets, així que els seus pares deixen que plori el temps que necessiti fins que comprengui que amb les rabietes i plors no aconseguirà absolutament res. Com sempre, entre llàgrimes i protestes, acaba els deures a última hora, quan la seva germana ja torna de retirada del parc.
1: Si haguessis fet els deures aviat, t'ho haguessis passat de meravella al parc,
0: li repetia constantment la seva germana. Diàriament l'escena es repetia i la Martina es quedava a casa plorant desconsoladament mentre que la seva germana sortia a gaudir i a jugar amb els altres nens al parc. Però un dia els seus avis els havien regalat una pilota nova, ni més ni menys que una pilota de reglament. Les germanes estaven com boges de contentes. No podien pensar en res més que no fos en anar a estrenar-la al parc juntament amb els seus amics. Aquell dia la Martina havia d'anar al parc com fos, i quan abans millor, per aprofitar al màxim la llum del dia. Va veure com la seva germana començava a fer els deures, així que va pensar que el més ràpid era fer-los ella també. Va treure els seus llibres i el llapis i, concentrada com mai, va aconseguir acabar les seves tasques gairebé a l'hora que la seva germana. La Martina ha fet els deures. Repetien tots a casa aquella tarda. La petita se sentia orgullosa. Per fi ningú la renyava, no acabava plorant i, el més important, podria anar al parc a estrenar la pilota. Des de llavors, la nena va comprendre que hi ha temps per a tot, si se sap aprofitar, i que de res li servia enfadar-se i queixar-se, ja que l'única cosa que aconseguia era enfadar els seus pares i quedar-se a casa. La Martina va aprendre una bona lliçó.
2: I un cop hem après amb la Martina que hi ha temps per tot, si sabem aprofitar-ho bé, arriba el moment de tancar el nostre llibre de les històries per avui. Però no marxarem de qualsevol manera, Mercè, no, senyor. Marxarem ballant.
3: I tant que sí, Lluís. Ho farem amb una de les artistes més marxoses de casa nostra, la Lali Bigut, i la seva cançó, La cuca i el grill.
2: Prepareu-vos per moure l'esquelet, saltar ben alt i encomanar-vos de tota l'energia positiva del timbi rock d'aquesta cançó.
3: Olé.
2: Una manera genial d'acomiadar una setmana plena de dracs, bruixes, indis i deures fet a temps.
3: Nosaltres marxem a buscar un grill per fer-li els cors, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora. a la vostra emissora local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
2: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Aprofiteu bé el temps i ja ho sabeu. Mentre no ens trobem a trobar...
3: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
4: Bon estiu!

0: amor sota el llit.
1: Ona Bitlles, 107 FM.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que comencem.
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delictu, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delictu, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar, i tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps, a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobre això.
1: Descobrim com se'n surt el gat, que no sabia que era un gat.

0: fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit, i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar els troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquiró. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? T'ha quitat un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar:
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Tio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te a comerçar?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que al arribar a la bassa particular d'en Kio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Kio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja em semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Kio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pep i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir:
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat, donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu:
5: Miau! Miau!
1: Ui, qui ets?
5: Sóc la gateta Calista. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calista no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calista i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
6: gats.
1: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
7: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
1: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
7: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ella preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
1: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
3: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Gelabert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa. Comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
1: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
3: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
3: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

Hola, hola, què tal? Què tal? Com esteu? Tots bé? Doncs vinga, comencem a gaudir d'una nova edició del programa Retorn als 80. I comencem la marxa a la pista de ball d'Ona Villas i ho fem amb el tema Hasley Cool. Vinga, que disfruteu del programa d'avui.

Vinga, vinga, i que no pari la molt bona música dels anys 80. I ara tenim un altre gran tema, Heart on Fire.

Vinga, vinga, i que no pareu de ballar a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Midnight Mirage.

Vinga, vinga, que no pari aquesta gran música dels anys 80. I ara tenim un tema anomenat Cadillac Night. Vinga, amor a l'esquelet.

0: vinga, vinga,
1: que no baixi el ritme a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Oh Valentine.

I vinga, seguim movent l'esquelet a la pista de ball d'Ona Villas i ara ho fem amb el tema Whitbin, Paradise and Pain.

Bueno, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Midnight Heartbeat. Bueno, espero que hàgiu gaudit d'aquest programa d'avui, que hàgiu ballat força, que hàgiu disfrutat de la pista de ball d'Onavelles, i us espero al pròxim programa. Vinga, guapos, no hi falteu. Una forta abraçada i visca la pista de ball d'Onavelles.

0: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.
1: Deixeu-me aquí escrites idees, tant temàtiques, estils, el que us vingui de gust i...

0: Canavilles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Sintonitzes Ona Bitlles.

Escoltes Ona Bitlles 507 FM. Sintonitzes Ona Bitlles.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.